0: de qui governi i creu que les Corts estaven segrestades pel rendisme. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, fa una crida a mobilitzar-se aquesta tarda a Barcelona.
1: La convocatòria d'eleccions no canvia que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions no canvia que aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona. Però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes coses.
0: La convocatòria que deia Carme Arcarazo és a les 7 de la tarda a plaça Urquinaona. Mentrestant, continuen els intents de desnonaments. A Lleida aquest matí el sindicat de l'habitatge ha aturat el de la Vanessa, una veïna del casc antic que portava 22 anys vivint al mateix pis, propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els funcionaris del jutjat han notificat la suspensió i encara no hi ha data de quan es podria reprendre el desnonament, però la Vanessa llença en advertència.
2: Se le ha explicado al mozo de escuadra que no tenía dónde ir. Es que nada, nada, me veré en la calle, como no me ponga una tienda de campaña aquí en la plaza.
0: El sindicat de l'habitatge l'ha ajudat amb tots els tràmits. L'entitat adverteix que la setmana vinent hi ha un altre desnonament a Lleida i al novembre un tercer. Mentrestant, a Catalunya s'hauria de construir el doble de vivendes de les que es construeixen ara per fer front al desequilibri que hi ha entre oferta i demanda al mercat. Actualment es construeixen cada any a Catalunya 15.000 habitatges i només un 20% és habitatge de protecció. Així ho explicava Marc Torrent, director de l'Associació de Promotors, a una jornada sobre el sector immobiliari celebrada a Lleida aquest matí.
3: El conjunt de Catalunya estem edificant al voltant d'unes 15.000 unitats, de les quals un 20% és habitatge de protecció oficial. Hauríem de tendir, com dic, a doblar aquesta xifra, per tant, de les 15.000 passar a unes 30.000 unitats anuals, però especialment aquest creixement ens ha de venir del segment de l'habitatge assequible.
0: La legislatura de Sánchez ha vingut en gran part marcada per la llei d'amnistia. El Tribunal Constitucional té previst avalar demà l'aplicació definitiva de la norma als líders del procés. El ple abordarà aquest dimarts les dues primeres ponències favorables a amnistiar el delicte de malversació. El criteri del Constitucional marcarà les passes del Suprem, que ha avançat que el respectarà i el farà extensiu a tots els condemnats i processats del procés, el que aplanarà el camí al retorn definitiu de Carles Puigdemont. Avui Salut ha engegat la primera fase de la vacunació de la grip i també de la Covid. Ho fa amb els majors de 60 anys i aquella població entesa com a prioritària, com els pacients crònics, les embarassades i els menors de 5 anys, a qui ja s'ha programat la cita. I és que, segons els pronòstics, ara és el moment idoni, tot insistint que les vacunes ofereixen protecció, però sobretot poden evitar complicacions i fins i tot, Anna Bañeres, la mort.
4: Tot i que enguany l'inici de la campanya de vacunació ha començat dues setmanes més tard del previst per garantir la disponibilitat de les vacunes en haver estat modificades amb els virus circulants, Jacobo Mendioroz, de Salut Pública, diu que és el moment idoni per assolir la màxima protecció de la població.
5: Probablement la seva aparició en 2, 3, 4 setmanes és un bon moment per poder vacunar-se i ja arribar immunitzat al moment en què comencen a pujar els casos.
4: Sigui amb cita o sense, el més important és vacunar-se. Per què no fer-ho? Segons ha explicat a l'entrevista de l'edició migdia el doctor Francesc Moragalló, portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia, l'exposició a les complicacions és màxima.
6: La grip, l'any passat, va provocar en tot l'estat espanyol més de 48.000 hospitalitzacions i quasi 4.000 morts.
4: Respecte de vacunar-se a l'hora de grip i Covid, els professionals remarquen que no cal desconfiar de la vacuna de la Covid perquè els milions de dosis administrades l'avalen.
0: I en marxa ja la finestreta única per poder tramitar les prestacions de l'ingrés mínim vital que otorga l'Estat i la renda garantida de ciutadania de Catalunya. Amb un mateix formulari es faran els tràmits, simplificant així el procés. Els beneficiaris també podran anar a les oficines d'atenció al ciutadà de la Generalitat, on tindrà Marga Esparza suport personalitzat.
7: El formulari es pot omplir al web de tràmits de la Generalitat. En cas de tenir dubtes, hauran de demanar cita prèvia per anar a les oficines d'atenció a la ciutadania, on tindran assistència del personal de l'oficina. Amb la finestreta única, els dos formularis estan connectats de manera que s'omplen les dades de l'ingrés mínim vital i, en cas de tenir drets seguidament, poden omplir les de la renda garantida. L'objectiu, segons el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, és aconseguir que les prestacions arribin a més persones que no la reben per desconeixement moment i per què fins ara era un tràmit complicat.
8: Els avantatges és que en un mateix formulari pots demanar dues prestacions. Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris. Però fonamentalment el que farem és que les persones puguin tenir dret a prestacions que ja tenen dret i que no

0: demanen.
1: Ara es fa la petició conjuntament i a partir del primer trimestre de l'any que ve la Generalitat també s'encarregarà de tramitar els pagaments, com ja ho fan Navarra i País Basc.
2: I avui han començat a l'Audiència de Girona les declaracions pel judici de la Carla, la noia de 27 anys, presumptament assassinada per la seva exparella ara fa 3 anys. Les acusacions demanen per a ell la presó permanent revisable. Gemma Esteve.
3: La primera a declarar ha estat la mare de la Carla. Ha explicat que després de la relació sentimental amb l'acusat, la seva filla va accedir a conviure amb ell com a companys de pis. També ha assegurat que ell estava obsessionat i que la Carla se sentia seguida i vivia amb por.
4: Ella sabia que li quedava poc temps perquè me deia, mama, és... solo és una vida, no passa nada. I jo arriba un moment que li vaig dir no diguis més aquesta frase perquè a mi me... jo no m'ho creia, però ella sí ho sabia que estava sentenciada.
5: És a dir, ella va sentir aquesta por de morir?
4: Sí.
3: El millor amic de la jove també l'ha descrit com una persona possessiva i gelosa que mai va acceptar que la Carla tingués una nova parella.
6: Súper dominante en ese sentido. Sentía celos, o sea, hacia... otra gente, incluso hacia otras amigas.
3: La seva parella en el moment de la mort ha definit la Carla com una noia bondadosa que no volia fer mal a l'acusat.
7: Era massa bona persona, que és el problema que tenia. És que era, confiava massa en la gent. Li va donar un vot de confiança d'anar a casa seu a viure i l'ha matat.
3: Tots han coincidit que l'acusat no té cap trastorn, sinó una personalitat controladora i prepotent. Ell declararà dimecres.
2: I els jesuïtes han expulsat el sacerdot Francesc Peris per abusar de menors tant a Espanya com a Bolívia des dels anys 70. Més detalls, Sergi Barsoles.
8: Francesc Peris està acusat d'abusar d'almenys de 22 nens i nenes entre 1974 i 2005. Unes agressions sexuals reiterades i en la majoria dels casos reconegudes pel propi pederasta que van tenir lloc als jesuïtes del carrer Casp de Barcelona i a l'escola Joan 23 de Cochabamba, a Bolívia. Tots aquests delictes, però, han prescrit penalment. La Companyia de Jesús, com deia, ho ha imposat aquest clergue de 84 anys les dues màximes sancions canòniques. Tot plegat després de considerar aprovats els abusos sexuals que va cometre contra menors com a mínim des dels anys 70. Peris ha estat expulsat, doncs, simultàniament de l'estat clerical i del propi ordre religiós. Així les coses, deixa de ser sacerdot i jesuïta després d'un procediment canònic iniciat el 2023 arran de les denúncies d'algunes de les seves víctimes.
2: El clúster de l'automoció de Catalunya demana a les empreses del sector que aprofitin l'oportunitat que suposa l'aterratge de multinacionals xineses a Catalunya i Espanya i estableixin aliances per garantir-se la supervivència. També si finalment desapareix la marca SEAT, Climent Sabater.
9: L'arribada de Xeri amb la renascuda Ebro a Catalunya, però també la de Gotion amb Volkswagen a Sagunt, Geely amb Ford Almussafes o KTL a Saragossa amb Stellantis. Són els desembarcaments xinesos de l'automoció a Catalunya o comunitats properes i que la indústria de components catalana ha d'aprofitar per fer aliances, apunta el president del clúster de l'automoció, Josep Maria Vall.
10: Fabricant les peces que muntaran aquests cotxes aquí a Espanya, fabricant amb components espanyols. Aquest seria el camí.
9: Un camí per garantir-se la supervivència en la reconversió del sector i també davant l'eventual desaparició de SEAT en el futur, una possibilitat que per ara no preocupa el sector.
10: No veiem cap inquietud dels proveïdors, doncs perquè què passaria si es marxa SEAT? Estan fabricant, els hi han donat projectes nous i per tant estan tirant endavant.
9: Un d'aquests nous projectes, Ebro, començarà aquest any a incorporar proveïdors d'aquí en l'àmbit de la pintura i la carrosseria.
2: I anem a Girona perquè el Departament d'Agricultura intensificarà aquesta tardor la campanya contra la processionària del pi al Ripollès. Més detalls, Joan Sisquella.
11: Els tractaments es fan a la tardor perquè és quan les erugues estan en les primeres fases de creixement. Són aplicacions aèries amb helicòpter i avionetes i utilitzant productes biològics. L'objectiu és facilitar el control natural d'una espècie que a causa de l'augment de les temperatures i dels hiverns més càlids s'ha estès a punts del Pirineu Oriental, on fa uns anys no era habitual. Jorge Heras és el cap de la secció de sanitat forestal del Departament d'Agricultura.
12: És un indicador, la processionària és molt sensible al fred, bueno, sensible al fred, i des dels anys, bueno, els darrers anys, pues, va pujant en altitud i en latitud.
11: La processionària provoca urticària i també al·lèrgia a algunes persones i perjudica el turisme rural, la ramaderia i el sector forestal.
2: I atenció als fans d'Oques Grasses i especialment als que avui havien d'assistir al primer dels últims concerts de l'Estadi Olímpic perquè queda ajornat a dijous. Agnès Batlle.
0: final el cel s'ha tornat infern. La banda, el seu equip de manejament i el promotor del concert han decidit ajornar el concert d'avui a dijous dia 8 davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya, tenint en compte les afectacions que està provocant en la mobilitat i les condicions de seguretat. La prioritat, segons diuen el comunicat, és garantir que les desenes de milers de persones que s'han de desplaçar fins a l'estadi olímpic, així com els treballadors, artistes i equips implicats en el concert, ho puguin fer amb les màximes garanties possibles. Les entrades d'avui dilluns seran vàlides per la jornada de dijous, doncs es prega que tota aquella persona que no hi pugui assistir ho comuniqui abans de dijous a les 14 hores al correu electrònic de ticketing@theproject.es. La banda, el seu manejament i el promotor lamenten profundament les molèsties que aquest canvi pugui ocasionar, especialment per totes aquelles persones que ja havien organitzat el seu desplaçament i la seva estada a Barcelona, i agraeixen la comprensió del públic davant d'una decisió presa exclusivament, diuen, per garantir la seguretat de tothom. Oques Grasses afrontarà així, a partir de dimecres, l'últim concert, 4 nits, aquí sí, consecutives, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on 220.000 persones acomiadaran la banda en els últims concerts de la seva trajectòria. Qui el vulgui viure o reviure en directe, dissabte la 2CAT i Ràdio 4 us acostaran l'últim concert d'Oques Grasses a partir de 7:45 del vespre, amb comentaris de les nostres companyes Montse Soto i Natàlia Sánchez del Backstage, amb cares conegudes de la 2CAT en el seu primer aniversari.
2: És tot per part nostra, ho deixem aquí. Gràcies per la seva confiança. Fins demà.